0: canción para cada momento. Y si no me crees, pues quédate y compruébalo tú mismo. Estás en la radio líder del dial, estás en la radio que marca la diferencia y la única que te garantiza que lo que vas a escuchar aquí son 100% éxitos.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verduc, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Marcs i Moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
4: Atención, amantes del deporte. Este 30 de mayo llega el encuentro híbrido más esperado. Cobra Race. Una experiencia única que combina fuerza, resistencia y diversión. Adaptada a todos los niveles. Corre, supérate y vive una jornada épica en pareja o en solitario que no olvidarás. Últimas plazas disponibles. ¿Aceptas el reto? Inscríbete ya en www.cobrarace.es. No te quedes fuera. Cobra Race, 30 de mayo, con el apoyo del Govern de les Illes Balears. Programa Illes Balears Sostenibles.
5: Bitguiradio.com

0: here at one time.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Fitwi Radio.
4: Escúchanos online.
3: Fitwiradio.com.
5: Bueno, hemos empezado con buen rollito y con buena música, que es el objetivo principal de este Hola People. Y ahora con Terry Vonderbarth. Mira esto, Back in Love.

i Moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.

0: Venga, pues aquí seguimos, 12 y 6 minutos del mediodía, y vamos a dar paso a la información del Atlético Baleares.
1: Desde ahora te contamos toda la actualidad del partido de vuelta de la fase de ascenso a la Primera Ref que disputará el Atlético Baleares y el Real Jaén. El mejor análisis, las entrevistas y la afición son a partir de ahora los protagonistas. Toda la información del Atlético Baleares llega a Facebook y Radio Deportes con el patrocinio de Marcos y Moldura Son Sardina, Autoescuela Calet, Club de Pádel Mallorca y Luciano Piscina. Forma parte del club y vive con nosotros este partido histórico en busca de la Primera Ref.
2: Marcs i Molduras Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Molduras, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Molduras, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i Molduras Son Sardina, pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Molduras Son Sardina, donant forma als teus records.
3: En Luciano Piscina Avanzada somos especialistas en construcción de piscinas de obra nueva, reformas completas y localización de fugas con la máxima precisión. Instalamos equipos de electrólisis y sistemas modernos para que disfrutes de una piscina eficiente y segura. Con más de 25 años de experiencia, tu piscina está en manos de profesionales. Luciano Piscinas. Calidad, confianza y resultados que duran. Infórmate en el teléfono 616-026-719.
0: Venga, pues vamos a hablar de una de esas historias que son muy bonitas, humanas. Tenemos a un protagonista que es uno de esos héroes invisibles, ¿no? Uno de los imprescindibles siempre en un club, pero que a lo mejor no están tan expuestos a los medios o al público en general. Él es Juan Torrens, de utillero del Atlético Baleares. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Luis.
0: ¿Qué? ¿Cómo lo llevas?
4: ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿tú?
4: Ve. Aquí, ara en que vaig entreno i rentant la roba i la mar de bé.
0: I que com afrontes aquesta final? A Nirvi, tens il·lusió, ganes, com ho dus?
4: Nirvi no n'hi ha cap, perquè jugadors parell que han de jugar a la final de la Champions. Estan molt motivats i tothom molt tranquil, que ho superarem sí o sí. No hi ha molt d'ànim, si hi ha. Començant per l'entrenador, llavors en Patrick, llavors en Marc Julià, tot el cos tècnic, jugadors... No hi ha gent de nivis.
0: Suposo que una setmana especial amb il·lusió, no?, de poder aconseguir aquest ascens, no?, que tant mereix l'Atlètic Balears i que, bueno, ha estat tota la temporada lluitant per poder aconseguir aquest objectiu.
4: Sí, sí, perquè nosaltres del minut 90 al 95 que hem perdut de 9 o 10 punts, i si no haguéssim fet campions, perquè hi ha un equipasso i molta il·lusió per pujar a primera federació.
0: I conta-me un poc, com serà la teva rutina diumenge? Se juga a les 7, no sé a partir de quina hora estaràs per l'estadi un poc i quines funcions tindràs?
4: Jo de bé a les 7 i mitja 8 arribaré a l'estadi.
0: Des de matí?
4: Des de matí.
0: O sigui, ja te poses 12 hores abans.
4: Sí. Per tenir-ho tot col·locat, jo prepararé el vestidor, prepararé l'aigua, prepararé tot el que té

0: Perquè, claro, per aquest partit hi haurà una expectació màxima, no? Supos que ganes de veure l'estadi Balear ple.
1: Sí, perquè serà com el dia de l'Atleti de Madrid, que això és per viure-ho en directe i més al mig del camp o a un lateral del camp, veure jugadors que et donin tot.
2: Però, què tal? Som en César, o sigui, per tu què significa aquest partit, més a nivell emocional?
1: Uf, per jo seria una alegria molt grossa, perquè jo quan vaig començar el Baleares al Frasirai estava a primera red i és un altre món, millor jugador, millor equip, millor estadi i tot. Seria, bueno, una alegria molt grossa. Molt grossa. Ja li he dit a la meva dona que no m'esperi, diu, menja vespre, si pujam.
2: Per ara, o sigui, per tu, quin és el dia més feliç que has viscut com a balearico?
1: El dia més feliç, mira, te diré, va ser a Til Logroño, que m'ho jugàvem a permanència i va ser a Til Logroño, que allà vàrem empatar, que hi havia en Tato d'entrenador, i va ser l'alegria més grossa que jo me n'he duita. I si el dia de l'Atleti de Madrid en Tobar no arriba a fallar el penal, jo crec que eliminant l'Atleti de Madrid també va ser un dia de molta emoció.
0: Allà ho vàrem viure, la veritat és que va fer goig veure l'estadi Balear ple, aquella, no, com a expectació i aquella il·lusió que hi havia per eliminar l'Atleti de Madrid en un partit que va estar molt disputat. Res, Joan, moltes gràcies per atendre'ns, desitjant el millor, que diumenge no arribis a casa fins tard, això voldrà dir que t'anem a celebrar l'ascens de l'Atlético Baleares, i que jo crec que ja és una alegria que se mereix, no? La afició blanc i blau de poder celebrar un ascens i tornar mínim a la categoria on hauria d'estar sempre.
1: Vale, digue-li en Roberto Mateo, com a mínim ha de cantar dos o tres gols. I moltes gràcies per aquesta cridada i una ferrada molt grossa a aquest crac que és en Joan Roca. Una ferrada molt grossa, Joanet.
0: Pues li feim arribar també en Roberto, que estarà present ja narrant el partit per Fiwi Ràdio.
2: I amb en Tato, no?
0: Crec que ja en Taura, en Tato, sí. També hi haurà gent de territori ATV, així que molta sort i que pugeu de categoria.
1: Moltes gràcies, Lluís.
0: Pues res.
1: I una hora bona pel programa.
0: Moltes gràcies.
1: El dilluns disfruto molt de sentir vot i cada dia.
0: Pues li farem arribar a la gent del dilluns i de tots els dies. Joan Torrents, utillero de l'Atlético Baleares, muchas gracias por atendernos, molta sort i que pugui l'Atlético Baleares. Nosotros hacemos una pequeña pausa.
1: Moltes gràcies.
0: Y enseguida volvemos con Sergio Tortosa de Ibiza para valorar cómo se plantean estos partidos de ascenso a Primera Ref.
3: Disfruta de tu deporte favorito en Padel Club Mallorca, uno de los mejores clubs de la isla. Contamos con pistas profesionales, un cuidado impecable, fácil aparcamiento y una ubicación inmejorable junto al Estadio Balear. Síguenos en redes sociales, reserva y vive la experiencia del pádel en Padel Club Mallorca. Instagram @padelclubmallorca. Teléfono 669-599-012. Padel Club Mallorca, donde tu juego sube de nivel.
4: ¿Tienes que sacarte el permiso de coche? ¿El de moto? ¿El de camión? ¿O el de autobús? No me digas que te has quedado sin puntos. Ya sabes a qué autoescuela ir.
5: A tu escuela, Miguel Calet.
4: Miguel Calet.
0: Pues aquí seguimos hablando de esa primera ref y nos vamos hasta, pues donde va a ser, hasta Ibiza, para hacer el scouting con el bueno de Sergio Tortosa.
6: El scouting con Sergio Tortosa.
0: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo estás?
7: Sergio. Muy bien, ¿vosotros?
8: Ahora.
0: Pues aquí estamos, de viernes, último programa de la temporada.
7: ¿Cómo se lleva el duelo?
0: Bueno, pues...
7: ¿Cómo se lleva el duelo?
0: La verdad que como yo ya, después de perder contra el Levante, yo ya me hice la idea de que el año que viene éramos equipo de segunda división, pues la verdad que indiferencia un poco. Es verdad que, bueno...
2: Llevamos ya casi 2 semanas de duelo, ¿no? Desde el Levante, ¿cuánto tiempo ha pasado ya?
8: Pues casi 2 semanas.
2: Pues eso...
8: Sí, pero bueno.
2: Yo creo que ahí ya casi todos asumimos que era casi imposible salvarse el mayor.

0: Simon Ward junto a Sunset y a la producción Depend, así se hace llamar, todos unidos en este Sour Feet.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i xeramiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: En Fitwi Radio, esto es lo que hay. Con Juan Alcalde. Sintoniza la diferencia.
0: Qué bonita voz la de Gregory Porter en esta, producción de Rules llamada Holding On. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie, right?

0: clásicos suenan mejor en Fit We Radio.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja y le pagamos. 971

0: estrenando buenos temas, sí señor. Remember Us, a las vocales Dustin Lynch, producción de Frank Walker. Y ojo que llega una vieja conocida, Becky Hill, tiene nuevo tema y se llama More, More, More.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Esto es lo que hay. Pitbull Radio 103.9.
0: Ahora sí, lo último de Becky Hill.

0: give me some.
1: Marcs i moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
2: En el restaurante Krishna, en Santa Catalina, todo sabe a India. Los aromas, las especias y la intensidad de su cocina se engancharán a tu paladar como esos recuerdos que no se olvidan. Si quieres disfrutar del auténtico sabor hindú, Krishna es tu lugar. Masala, pasanda y una sorprendente carta elaborada con productos frescos y de primera calidad. Restaurante Krishna, en Santa Catalina, calle San Magín 54. Síguenos en @KrishnaMallorca.
3: ¡Atención, amantes del deporte! Este 30 de mayo llega el encuentro híbrido más esperado. Cobra Race. Más esperado. Cobra Race. Una experiencia única que combina fuerza, resistencia y diversión. Adaptada a

0: aquí sabemos lo que quieres escuchar y por eso siempre te vamos a poner todos los temazos que más van a sonar. Quédate porque aún me quedan un montón más de números uno por delante y no quiero que te pierdas ninguno.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdut, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: Fitwi Radio.
3: Estamos cerca de ti.
2: Fitwi Radio.

0: A las 12 en punto, Mallorca ha cantado al unísono. Miles de alumnos de más de 250 centros educativos han interpretado el Lobalanguero, el himno de Mallorca, en una jornada organizada para conmemorar el centenario de la versión musical de Amadeu Vives sobre el poema de Joan Alcover. Uno de los actos centrales se ha celebrado en La Misericordia, donde cerca de un millar de escolares han puesto voz a una canción que habla del paso del tiempo, de las raíces y de la identidad compartida.
1: Perquè la balanguera xerra d'arrels, sap que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar, però també xerra d'esperança i també xerra de la infantesa que s'enfila. Per això és tan important que avui tots els infants, tots els nins i nines de Mallorca s'uneixin en aquest cant de festa, que és també un cant d'orgull, de mallorquinitat i d'identitat.
0: La convocatoria ha reunido a más de 300 entidades, instituciones y municipios de toda la isla en torno a un símbolo que trasciende sensibilidades y generaciones.
2: Moltíssimes gràcies per avui ser aquí i unir-nos tots junts amb una sola veu per cantar la Balanguera, l'himne de Mallorca. Un himne que mos defineix com a poble, que mos uneix generació rere generació. I sobretot, que és aquest fil invisible que ens representa a tots com a societat.
0: Las diferentes autoridades han destacado que el Lobalanguero es mucho más que un poema o una canción, un elemento que une a los mallorquines y que recuerda la importancia de conservar las raíces para construir el futuro.
3: Som mallorquins fins i tot amb independència de la llengua que parlem a casa nostra. No deixeu que ningú qüestioni la vostra mallorquinitat, perquè ser mallorquí és molt fàcil ser mallorquí. Només fa falta voler ser-ho.
0: El acto de hoy es una imagen poco habitual. Miles de voces cantando juntas y unidas, una misma historia y un mismo sentimiento de pertenencia a Mallorca.